Ei, però què rondinàs? Si et deixen viure aquí al costat. Va, que la mentida, si és polida, sempre entra coll avall. Ets un artista, però com te n'has adonat?